Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 72%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 78%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 76%.

0: Bon dia i bona hora, són les 10 del matí. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa ja dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació sobre terreny. La nit ha estat tranquil·la després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat autònoma. Un avió militar espanyol ha abatut un dron a Romania. Segons el portaveu de l'OTAN, el dron sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que es va quedar totalment inundat de fang i de pedres arrossegades per l'aigua després d'una esllavissada. I a Catalunya els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels als seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol del dilluns passat. A Indonèsia, mentrestant, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. La vinya és un dels millors protectors del territori davant els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat aquest sector. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat, per exemple, en van ser 68. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i nous reptes, tant per la mare com també pels fills. Gran actuació de la colla jove Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa a la històrica plaça penedesenca. La diada d'ahir, 15 d'agost, va veure 5 castells de gamma extra. De l'actualitat esportiva destaca que avui tenim en marxa l'última jornada del Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa corren la marató. També avui el suec Armand Duplantis buscarà el seu quart or continental a la disciplina de salt en perxa. A París, última jornada del Campionat d'Europa de natació. La barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie de 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda juga un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a les 7 de la tarda. Segon, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés també.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu ritme.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 48%.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 30 graus
0: i una humitat del 39%.

0: Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que als hospitals s'estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons la portaveu de l'OTAN, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 7 persones a la regió de Moscou i al sud de Rússia. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Els bombers d'Andalusia estabilitzen l'incendi de Nieblas a Huelva, que ha calcinat 38.000 hectàrees. Avui, segons ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ja podran tornar a casa les 417 persones que van ser evacuades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels dels seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir que va provocar una cinquantena de morts. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i potència vocal. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra els incendis. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs.
1: Esports.
0: La selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, en categoria individual, ha acabat vintena, lluny del podi liderat per la finlandesa Elisa Vainio. La prova masculina l'ha guanyat l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è respectivament. I Espanya ha aconseguit la quarta posició final per equips. El Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. Ja hi són a la majoria de mundialistes, tot i que Gavi, ni Gavi ni Pedri hi han viatjat. I l'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Segon, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés també a partir de les 7. I el temps. Aquesta tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i en algun punts del Prelitoral.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 34%.

FM. Are you coming to the tree?

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z del terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen seran cap a les comarques gironines. I, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa, i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continuem marxant mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de la R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a la 22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
2: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
2: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
4: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming, o en gamer, perdó.
2: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
8: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
9: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar del que ens agradi.
8: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
9: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
8: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
9: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
8: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local, comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
2: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
10: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja, que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
11: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
10: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
12: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, que ha guanyat el premi del públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu cinquè amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañé, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna a encarar l'inici de lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos han marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta bagenca ha quedat 20 en la classificació.
2: Com diem, l'atleta bagenca ha quedat 20 a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la tercera medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
16: Porque allí tengo un buen empleo.
17: Pero...
14: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Marie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
15: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
16: Hola.
17: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
16: Mónica.
18: ¿Qué estás haciendo?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
5: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen seran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el premi del públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
6: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
6: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
6: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha, mucha, mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
6: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colòmbia, toda mi familia es de Colòmbia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no? A pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat, dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passava

0: aquesta tarda al terç nord-est del territori.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
0: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes a l'atemptat van morir.
0: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
1: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset, Vins i Caves.
4: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
3: La verema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una verema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
0: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
1: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
6: Si venia un fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi ha.

0: hagués el pagès en aquell moment. Però, claro, quan ja no és un mal general, ja no costa diners. Llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
1: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
3: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
4: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
3: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
4: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
3: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
2: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
5: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
6: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
7: Que com dolorant la gent del poble ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, els grups d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Per si som dolorants, perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
8: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
9: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella tocino, los musclos, ja, un broi, la paelleta, i mos queda bastant bona, eh?
6: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
2: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
5: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
10: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
2: Música. Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional d'Adifolk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
5: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
2: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
5: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
12: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te, vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
5: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
5: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
5: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
13: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
14: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado 2, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
5: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
15: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
14: Bueno, creo que

0: dentro de dos semanas.
1: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a 9:00 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
2: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 6:45 en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols respectivament.
1: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
2: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
1: Recordem que és la 3ª medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora de...

0: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Caces espanyols de l'OTAN abaten un dron presumiblement rus que violava l'espai aeri de Romania. L'incident coincideix amb l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou, amb més de 600 drons. L'objectiu era un centre logístic de comerç en línia. Hi ha hagut almenys un mort. El govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de Niebla, Andalusia. I avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. S'accentua l'assetjament a les cases palestines a Cisjordània, encerclades per colons jueus amb la connivència de l'exèrcit israelià. Empitjoren així les condicions de vida per les famílies que refusen anar-se'n i que malviuen entre reixes. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres raons, precipitaran aquest final. A Viella tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es construiran més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge per la falta de pisos i pels preus disparats. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiada l'octubre amb l'espectacle Curios.
1: Esports.
2: L'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. A segona, el Girona s'estrena a Montilivi contra el Leganés també a partir de les 7. Tot ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Barça jugarà a 4:45 un amistós al camp del Basilea, l'últim duel abans del Gamper. El partit també el seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora ha començat el Mundial Masculí d'Hockey Herba amb 12 catalans a la selecció espanyola. De moment, el combinat espanyol guanya per 2-0 a Sud-àfrica.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tanda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 41%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels migrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent ara és habilitar espais per a les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Avions caces espanyols de l'OTAN abaten un dron presumiblement rus que havia entrat a l'espai aeri de Romania. L'incident coincideix amb l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou amb més de 600 drons. L'objectiu era un centre logístic de comerç en línia. Hi ha hagut almenys una persona morta. El govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de Niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres raons, precipitaran aquest final. A Viella tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es construiran més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge per la falta de pisos i per preus disparats. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per a equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
2: Esports.
3: L'Espanyol debuta avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Mentrestant, també debutarà el Girona a segona divisió a Montilivi contra el Leganés, també a les 7. Tot ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Abans, però, disputarà una amistosa al Barça a 4:45 al camp del Basilea, l'últim duel abans del Gamper. El seguirem també a Catalunya Ràdio amb un Barça on hi jugaran, per exemple, Joan García, Eric García i el debutant Anthony Gordon. I a aquesta hora tenim en marxa el debut de la selecció espanyola al Mundial Masculí d'Hoquei Herba amb 12 catalans. De moment, el combinat espanyol guanya 3-1 a Sud-àfrica.
1: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i també alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor.
2: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: Trescat Info.
4: Trescat Info.
1: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població d'aquesta ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais pels centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat.
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 50%.

0: Bona tarda, són les 5. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. S'accentua l'assetjament a les cases palestines a Cisjordània, encerclades per colons jueus amb la connivència de l'exèrcit israelià. Empitjoren així les condicions de vida per les famílies que refusen anar-se'n i que malviuen entre reixes. El govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa les més de 400 persones desallotjades. A Viella tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es construiran més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge per la falta de pisos i pels preus disparats. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres raons, precipitaran aquest final. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curios.
1: Esports. El Barça està jugant el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa. De moment, minut 30 de la primera meitat i el Barça empata a 0. El duel l'estem seguint a Catalunya Ràdio i es pot veure en directe a TV3. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a les 7 de la tarda. Segona, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés. També a partir de les 7. Tot ho seguirem a Catalunya Ràdio. I a aquesta hora l'equip espanyol de gimnàstica artística és sisè a la final per equips amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. També tenim amistós del Barça d'handbol que està guanyant per 13 a 23 al Fuxa de Berlín.
0: I pel que fa al temps, s'espera una nova tarda de tempestes que poden ser fortes i que aquesta tarda afectaran el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona i alguns punts del prelitoral. A la resta continuarà fent sol i molta calor.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 5. Bona tarda, us informa Montse García.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra de Sanitat, que avui ha visitat la zona, ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara mateix és habilitar espais per centenars de persones que encara malviuen pels carrers de la ciutat.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 53%.

0: Potser... Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels migrants que hi van arribar fa 15 dies. Assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent ara mateix és habilitar espais per a les persones que encara malviuen als carrers. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. 8 països musulmans i de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar traves al procés de pau a Gaza. Aquests governs han firmat un comunicat conjunt i entre ells hi ha Egipte i Qatar que exerceixen de mediadors. El document s'ha publicat coincidint amb la represa de contactes indirectes entre Hamas i els Estats Units després del rebuig israelià al pla de Donald Trump. S'accentua l'assetjament a les cases palestines a Cisjordània, encerclades per colons jueus amb la connivència de l'exèrcit israelià. Empitjoren així les condicions de vida per a famílies que refusen anar-se'n i que malviuen entre reixes. A l'Aragó, el govern ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant el foc que continua cremant fora de control a Osca. Mentrestant, ja està estabilitzat l'incendi de niebla a Andalusia i avui ja podran tornar a casa seva les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. En un període d'entre 15 i 20 anys assistirem a la desaparició de les gasolineres. Segons els responsables del sector, el cotxe elèctric i el descens del consum, entre altres motius, precipitaran aquest final. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la que té a l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per a equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
2: Esports. El Barça està jugant el seu amistós al camp del Basilea, de moment minut 70, per tant 25 de la segona meitat, i el Barça que guanya per 1-2. Els gols els han fet Adeyemi i Hamza Abdelkarim. El duel l'estem seguint a Catalunya Ràdio i es pot veure a TV3. D'aquí menys d'una hora, doble estrena a la Lliga de Primera Divisió i a la de Segona. L'Espanyol s'estrena a Primera Divisió, rebent el Llevant a les 7 de la tarda. Segona, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés. Tots dos partits a partir de les 7 i en directe a Catalunya Ràdio. I a aquesta hora l'equip espanyol de gimnàstica artística és setè a la final per equips amb les catalanes Alba Petíscola, Iafoni i Marina Escudero. També té amistós el Barça d'handbol, que està guanyant per 34-38 el Fuchse de Berlín a falta d'un minut per acabar el partit.
1: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes ja han experimentat el màxim del dia. Ara aniran disminuint sense desaparèixer del tot. Encara amb algun ruixat intens, al vespre i nit s'hauran aturat. Demà, matí de sol i algunes tronades de tarda al Pirineu Oriental i serralada prelitoral nord. La temperatura es mantindrà estable.
2: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: El govern espanyol admet que el sistema sanitari de Ceuta està tensionat, però nega que estigui col·lapsat. La ministra...
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 85%. This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora de...

0: Son las 7. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abatent un dron que l'aliança atribueix a Rússia. 8 països musulmans i de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar traves al procés de pau a Gaza. Aquests governs han firmat un comunicat conjunt i entre ells hi ha Egipte i Qatar, que exerceixen de mediadors. El document s'ha publicat coincidint amb la represa de contactes indirectes entre Hamas i els Estats Units després del rebuig israelià al pla de Donald Trump. A Cisjordània, un atac de colons israelians provoca 10 ferits, dos dels quals de bala. L'incident ha passat enmig d'un assetjament general de les cases dels palestins. Una família viu envoltada per una reixa a causa de la construcció d'un assentament israelià. La millora de les condicions del temps i la contenció del foc a les penyes de Riglos a Osca fan que els bombers esperin una evolució positiva de l'incendi que ha afectat gairebé 17.000 hectàrees. El que crema des de fa 10 dies a Niebla, a Huelva, està estabilitzat. A Grècia, almenys 2 morts i 4 ferits en un incendi a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes. Al Regne Unit, l'onada de calor manté 40 incendis actius i, pel que fa a Bèlgica, viu el pitjor incendi forestal de la seva història. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i l'encariment del combustible fan preveure la fi d'aquest negoci. I una quinzena de joves en situació de vulnerabilitat enforteixen la salut mental a través de la música al Festival Jordi Savall. Després de rebre formació musical, aquest diumenge han ofert un concert al Reial Monestir de Santes Creus a l'Alt Camp.
1: Esports. El Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea, a Suïssa, per 2-5 amb gols de Deiemi, Lamine Yamal i dos del belga Bissibu. L'Espanyol ha començat fa tot just 2 minuts el seu primer partit a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant al RCD Stadium. Al segona, el Girona també acaba de començar el seu primer partit a Montilivi de la segona divisió contra el Leganés. I a aquesta hora, l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat 7è a la final per equips, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. També ha jugat un amistós al Barça d'handbol, que ha guanyat per 35-39 a la pista del Füchse de Berlín.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i tempestes ja han experimentat el màxim del dia. Ara aniran disminuint sense desaparèixer del tot, encara amb algun ruixat intens. Al vespre i nit s'hauran aturat. Demà, matí de sol i algunes tronades de tarda al Pirineu Oriental i serralada prelitoral nord. La temperatura estable.
2: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 7, bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega que...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 89%.

0: info. Bona tarda, són les 8. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat. Ucraïna llança l'atac més massiu contra Moscou amb més de 600 drons que impacta contra les instal·lacions d'un gegant rus de comerç en línia. A Romania, dos caces espanyols de l'OTAN abaten un dron que l'aliança atribueix a Rússia. Països àrabs i musulmans condemnen en un comunicat conjunt la decisió d'Israel de rebutjar el pla de pau de Donald Trump per Gaza just el dia que els Estats Units i Hamas reprenen els contactes. Un ministre de Netanyahu fa una crida per assassinar entre 30 i 40 palestins cada nit. La millora de les condicions del temps i la contenció del foc a les penyes de Riglos, a Osca, fan que els bombers esperin una evolució positiva de l'incendi que ha afectat ja gairebé 17.000 hectàrees. El que crema des de fa 10 dies a Niebla, a Huelva, ja està estabilitzat. En un termini d'entre 15 i 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i l'encariment del combustible fan preveure el final d'aquest negoci. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 els últims 15 anys a Catalunya. El 2025 en van ser 68. La majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, però els experts adverteixen que el risc de complicacions durant l'embaràs és elevat. I la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona, deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós.
1: Esports.
2: L'Espanyol està debutant a la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium i el descans guanya per 2-0 amb doblet de Roberto. El Girona també està jugant el seu primer partit a segona contra el Leganés a Montilivi i a la mitja part empata a 0. El Barça ha guanyat el seu amistós al camp del Basilea a Suïssa per 2-5 amb gols d'Adeyemi, Lamine Yamal i dos del belga Bissibu. Un Barça on l'arribada de Joao Cancelo com a agent lliure ha de ser imminent després que es desvinculi de l'Al-Ahly saudita. I l'equip espanyol de gimnàstica artística ha acabat setè i, per tant, sense medalla a la final per equips de l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
0: I pel que fa al temps, queden ruixats al Pirineu que van a menys. Fora del Pirineu ja no n'hi ha o bé són esporàdics. A la nit i demà al matí estarà serè o poc ennuvolat. Demà a la tarda només cauran algunes tempestes al Pirineu més oriental i al voltant del prelitoral nord. La temperatura serà força semblant a la d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de...
3: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 83%.

0: 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 84%.